0: Hey Kid, La Mujer de Verde y muchos artistas más.
1: Música en directo, food trucks y verbena. Salitre Fest, a partir de las 17 horas. Entradas disponibles en redes sociales de Salitre Fest.
0: Organiza Bon Events con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Margalida. Emisora oficial Europa FM.
2: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7.
3: La 1:43. Javi Llebrés, bones.
4: Hola, ¿cómo estás, Paco?
3: ¿Cuánto tens fe que no jugaves de titular la una primera jornada de Lliga?
4: Una primera jornada, pues, no sé, no me'n record ja. No me'n record, deu fer 3 o 4 anys.
3: Quin debut, no? El debut som ja. Quan un equip guanya, perquè quan van marcar el 2-1, després vos empaten a prop del descans i ja no és el mateix. Quan després de que acaba el partit, s'han sumat els 3 punts, ara debutat, jugant d'inici, han marcat, ja és una altra història.
4: Hombre, man, quan arribes a un puesto nou, sempre tens il·lusió d'arribar i que t'avancin les coses des del principi, no? I la veritat és que començar així, i que te donin confiança, jugar el primer partit, damunt fer gol, i que després s'acabi guanyant, pues ha estat un cap de setmana molt guapo, sí.
3: Te va costar molt sortir, tu ho vas intentar, massa paciència i troc que vas tenir, i t'ho demana ara que ja estàs fora, perquè un està de dins és

0: un estar de dins és complicat que digui el que pensa, mm. però ha sofrit molt en el Mallorca. Quan t'arriba a sent un nin en 10 anys...
1: Home, sí, claro que he sufrit...
0: És que ho torno a recordar perquè la gent igual no era aquí hagut. És que no has jugat un partit de titular a Somos. O sigui, entre sessions, però ha format part de la plantilla quantes? 4 temporades?
1: Sí, 3-4 temporades. Sí.
0: Que en 4 temporades un jugador de la casa no tingui l'oportunitat de jugar d'inici un partit de Lliga, és que és brutal.
1: Sí, sobretot perquè som molt atents i sempre hi ha moments que te poden afavorir per poder jugar qualque partit i no ha hagut cap oportunitat, és a dir, és bastant raro, però bueno, ja està, és a dir, ja ha passat, estic en un altre puesto i ara estic content i ja està.
0: Sí, varen marcar via la Real, aquell gol de l'empat, i després no van tenir continuïtat, és que podríem fer un llibre de... I això se supera pensant en el present, no?
1: Sí, bueno, al final han estat ahí fotuts perquè no he acabat de tenir continuïtat mai i m'ha passat factura, no? Al final, sobretot tema físic i tema mental no està fàcil, però... Però bueno, al final, pues, lo que havia de fer era aguantar, intentar sumar de el meu puesto com pogués i no de caure, no? I al final, pues, quan arribes a oportunitat, sigui... haver estat a Mallorca, un altre puesto com és ara, pues intentar aprofitar-la.
0: A Burgos, en tota la il·lusió. Ja vas tenir l'experiència amb l'Aldense, coneixes la categoria i ja heu començat guanyant. Aquesta segona divisió, fer pronòstics és complicat. L'equip que penses que no pot sumar després està dalt, i el que penses que estarà dalt després està baix, és difícil.
1: Sí. Sí, la veritat és que és una locura, no? Ja hem vist que hi ha hagut molt de partit que s'han resolt en el darrer minut i només estem a la primera jornada. Damunt la segona divisió el que té és que és llarguíssima i no se poden treure conclusions.
0: Fixa-t'hi que jo hi treia un reportatge a les nostres xarxes socials, a la nostra pàgina web i ho comentava en aquest programa. El teu cas, debutes a Burgos marcant. Tenim en el Lucas Romero jugant en el futbol professional a Mèxic, ha estat en l'Almeria, a Lazio quan va sortir del Mallorca, en Rafael Obrador, que per jo era un lateral que jo el comparava en aquell moment amb el Nano Soler, no van apostar per ell. Després tenim el cas d'en Xadí. En Xadí que Betis, ara la Premier, en Marroc internacional a un Mundial... i en Cerdà que l'engeguen i ara pagant un traspàs el recuperen. Està fallant la cantera, Javi, però jo això ho dic jo, no sé què percepció té, però té nomenat jugadors que fixa-t'hi, bueno, en Pablo Ramón que debuta amb el Valladolid de Copa del Rei, Mágico Díaz mordiu en el 2020 que el Mallorca no el va voler per la primera plantilla, ara està a primera divisió. Fixa-t'hi el que seria una defensa amb en Xadí i en Pablo Ramón avui, a part dels raïllos i Valle, però que s'ha de regenerar tot, però no sé, tu en tot aquest has jugat.
1: Sí, jo crec que generalment en el Mallorca, bueno, sempre s'ha dit, no? I no sé per què és així, però s'ha de sortir per després tornar, no? Que lo millor no hauria de ser així i s'haurien de donar més oportunitats a la gent de la cantera i confiar més en la gent de la casa, que han vist que hi ha molt de nivell, perquè tots els jugadors que han dit estan jugant a nivell professional i a gran nivell, a més. No sé, al final són decisions, no?, de les persones que s'encarreguen d'això i ja està.
0: Però és que en Calumba ha estat titulat, tu en 4 anys no has estat titulat un partit, en algun Jimmy, no sé si te'n recordes de què, va venir, va jugar, sí. Aquí tot els jugadors que han vengut han estat titulats i el de la casa no és així. I ara, bueno, pues, està un jugant a segona, els altres a l'estranger, els altres a primera divisió, i a mi, no sé, crec que això mereix una reflexió i una autocrítica molt, molt, molt gran.